negres, les rajoles blanques, les rajoles negres. Tens una mà dreta i una mà esquerra.